0: Bon dia, és dijous 21 de maig. Són 7:45 del matí. El govern i els comuns tanquen un acord per aprovar els pressupostos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, escenificaran aquest acord d'aquest matí a partir de 11:45 al Palau de la Generalitat, on mantindran una reunió. Amb el suport d'Esquerra Lligat, els comuns eren la pota que els faltava al govern per assegurar els comptes, que l'executiu podria aprovar demà mateix perquè comencessin el seu tràmit parlamentari. Ara estem pendents de conèixer la lletra petita d'aquest acord, però els de Jéssica Albiach ja van avançar que no el firmarien si no s'ampliaven els compromisos acordats fa 2 mesos. En breu entrem en matèria. Abans ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET, Noelia García.
1: Bon dia. Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia càlid, especialment a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Lleida, 29 a Girona, 25 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures i a zones de Girona es superaran els 30 graus i a Lleida els 36 graus de màxima. Avui predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Aquest matí núvols baixos i boires al litoral de Girona i atenció durant la tarda al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
0: I quina és la situació a aquesta hora a les carreteres des del RAC Ferran Aràndiga?
2: Bon dia, continuem la jornada d'avui dijous amb una avaria a la AP7 a l'altura de Freginals, que a hores d'ara continua amb un carril tallat i provoca fins a 1 quilòmetre de lentitud en sentit nord cap a Barcelona. A hores d'ara també parlem de retencions habituals, sobretot a l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Ara mateix que vol nos de la Trinitat ja tenim molta congestió, sobretot per la C58 i la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, que deixa de retruc afectacions als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions a la AP7, concretament en sentit nord entre Mollet i la Roca del Vallès, també en sentit sud entre Mollet i Barberà. Per altra banda, també tenim retencions a la C-17 a Parets del Vallès durant 2 quilòmetres, de la mateixa manera que tenim lentitud també habitual a la C-59 a Caldes de Montbui, tot plegat en direcció Barcelona. L'entrada pels túnels de Vallvidrera continua amb congestió de fins a 2,5 quilòmetres cap a la Ronda de Dalt, i al Llobregat també tenim retencions d'entrada a Barcelona per la A2 i la B-23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Salutacions de l'Adriana Llacà i a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Ho hem conegut fa poc més de mitja hora. Hi ha acord per als pressupostos entre el govern i els comuns. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, signaran aquest matí el pacte al Palau de la Generalitat. Busquem-ne els detalls. Lorena Enns, bon dia.
3: Bon dia. Sí, el govern de Salvador Illa tanca l'acord amb els comuns pels pressupostos i lliga els suports necessaris per tirar endavant els seus primers comptes. Amb la llum verda dels morats i amb l'acord ja pactat amb Esquerra, també després del vistiplau del jovent republicà, l'executiu s'assegura els 68 vots necessaris per poder aprovar-los al Parlament. La rúbrica de l'acord, com deies, entre Jéssica Albiach i Salvador Illa, es formalitzarà a 11:45 del migdia al Palau de la Generalitat. A 3:15 compareix la consellera d'Economia per donar els detalls al pacte i quan passi 20 minuts de les 12 del matí, serà el torn de la líder dels comuns, Jéssica Albiach. A l'espera de conèixer la lletra petita de l'acord, el que sí sabem és que el pacte inclou la creació d'una direcció general de disciplina en habitatge que s'encarregui de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls al preu del lloguer. Veurem quins són els compromisos als que han arribat també en matèria de mobilitat, un pacte que els comuns demanaven actualitzar respecte al darrer que van assolir fa 3 mesos, tenint en compte que probablement seran els únics pressupostos de tota la legislatura. Amb el vistiplau dels comuns, el govern té ara ja via lliure per convocar demà el Consell Executiu Extraordinari que li permeti enviar els comptes al Parlament per iniciar la tramitació parlamentària. Ara sí, Anna, amb els vots assegurats de la majoria de la investidura.
0: Gràcies, Lorena. Doncs bé, estarem molt pendents d'aquesta trobada, com dèiem, entre el president de la Generalitat i la líder dels comuns a partir de 11:45 al Palau de la Generalitat. I l'acord amb els comuns arriba després del pacte entre el govern i Esquerra i també de la reunió bilateral Estat-Generalitat que ha tingut lloc aquest dimecres a Madrid, on han concretat alguns dels compromisos amb els republicans sobre infraestructures i el Consorci de la Zona Franca i també, d'altra banda, l'ampliació del cos dels Mossos d'Esquadra. Cristina Martín.
4: Generalitat i Govern Central han ratificat l'execució de la línia orbital ferroviària en els propers anys i la Societat Mercantil d'Inversions

0: que ha de ser l'eina per dur a terme les obres. En un clima d'entesa, tots dos executius han concretat el finançament perquè el cos de Mossos d'Esquadra arribi als 25.000 agents d'aquí al 2030, una partida xifrada en 210 milions d'euros. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
1: Saben que aquest era un compromís de legislatura del president de la Generalitat, fer de les polítiques de seguretat un element central per garantir la convivència als barris i ciutats del nostre país.
0: La comissió bilateral també ha servit perquè Catalunya guanyi més competències en matèries com la gestió del litoral i la promoció de la llengua a l'administració.
2: Encara de la plana política, Gabriel Rufián es mostra disposat a liderar un espai de confluència a l'esquerra del PSOE. En un col·loqui, el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats s'ha ofert per ser cap de llista d'un hipotètic nou espai conjunt entre formacions sobiranistes i espanyoles.
3: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de, o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
2: D'altra banda, afirma que no es tornarà a presentar amb Esquerra si no hi ha unes condicions a nivell de grup parlamentari, però diu no deixarà el partit si no el fan fora. I sembla que comença a haver-hi un acostament de posicions entre el govern i els docents en vaga. Els sindicats i el Departament d'Educació es tornen a reunir avui per avançar en un possible acord que permeti desencallar el conflicte al sector després que la reunió d'ahir acabés sense acord. Explica'ns Laura Hurtado.
4: El principal escull continua sent la qüestió salarial, un punt que s'abordarà la reunió d'aquesta tarda. Amb dues parts, però, reconeixen que s'han fet passos endavant. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i Yolanda Segura, d'USTEC.
5: I farem tot el que sigui possible. Ens reunirem les vegades que faci falta, quan faci falta, per tal de poder afavorir també, diguem-ne, un clima que pugui afavorir precisament poder arribar a aquest acord que tots esperem i desitgem.
6: Fem una crida al col·lectiu perquè el dia 27, que fem vaga general, surti al carrer de forma massiva, participa en aquesta vaga de forma absolutament compromesa.
4: Després que el govern presentés ahir una nova proposta a la mesa, avui els sindicats posaran sobre la taula un nou text. S'espera que, si avui no hi ha acord, les converses s'allarguin de manera intensiva els pròxims dies. De moment, però, es mantenen les mobilitzacions convocades.
2: Com deia la nostra companya, avui continua el calendari de mobilitzacions. Estan cridats a la vaga els professionals educatius de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Jonathan Andic planteja demanar tornar a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare, Isaac Andic, fundador de Mango. Tot plegat un cop s'hagi estudiat la totalitat de la causa, Laura Monill.
7: La defensa assegura que les proves no són concloents i que necessita analitzar les més de 1.400 pàgines del sumari per intentar rebatre els indicis dels Mossos d'Esquadra. Jonathan Andic, recordem, va quedar en llibertat provisional aquest dimarts després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. En la interlocutòria, però, la jutgessa apunta fins a 7 indicis contra el fill del fundador de Mango, entre els quals una presumpta obsessió amb els diners, contradiccions en les declaracions i la mala relació familiar. A més, sosté que Jonathan Andic hauria planificat la mort del seu pare durant una excursió a Collbató al desembre del 2024, atès que havia visitat la zona 3 vegades els mesos abans de l'accident. La família insisteix en la innocència de Jonathan Andic i nega que hi hagués cap conflicte pel testament o la fortuna familiar.
2: I el Tribunal d'Instància de Reus ha dictat presó provisional comunicada i sense fiança per als dos detinguts relacionats amb la mort violenta d'un home en una masia de Reus el passat dissabte. Agents dels Mossos d'Esquadra van desplaçar-se a la finca quan els van avisar d'una baralla i van trobar el cos sense vida i amb signes de violència de la víctima. En aquell moment van localitzar els dos homes de 46 i 79 anys respectivament mentre intentaven fugir quan van advertir que hi havia policies. El cas es troba sota secret de les actuacions per ordre judicial. La Comissió de Salut Pública, integrada pel govern espanyol i les comunitats autònomes, ha aprovat modificar el programa de cribratge del càncer de mama i l'amplia dels 45 als 74 anys. Qui en sabem? Toni Conde.
8: Actualment el cribratge és dels 50 als 69 anys, però s'ha decidit ampliar la franja d'edat. El Ministeri de Sanitat defensa la mesura perquè argumenta que molts casos apareixen abans dels 50 i continua sent una eina útil passats els 70. Cada comunitat tindrà 3 anys per desplegar el programa i fins a 6 anys perquè la cobertura d'invitació sigui del 100%. Les entitats celebren la mesura. Marisa Cots, presidenta de l'associació Mama Ovari Hereditari, i Pau Berbel, responsable d'afers públics de l'Associació contra el Càncer a Barcelona.
9: Ho veiem perfecte, o sigui, és el que s'ha de fer. Encara hem d'arreglar moltes més coses, però aquesta és una d'elles, perquè en el cas del càncer de mama la prevenció és indispensable.
10: És una bona notícia perquè s'alinea amb les recomanacions europees i pot contribuir a millorar la detecció precoç. Aquesta ampliació ens permetrà, a més, generar més coneixements sobre l'eficàcia, els beneficis i també els possibles riscos del cribatge en aquestes noves franges d'edat.
8: A Catalunya, Salut ja tenia intenció d'ampliar els cribatges fins als 74 anys a finals d'any, però l'ampliació dels 50 als 45 encara no té data. Argumenten que l'anunci és recent i cal organitzar-ne la implementació.
2: En esports parlem de futbol. Les jugadores del Barça volen aquesta tarda cap a Oslo, on dissabte jugaran la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió. I tenen clar que volen guanyar després de la derrota de la final de l'any passat. Escoltem Cata Coll i Clàudia Pina.
11: És veritat que l'any passat va fer mal, no?, perdre aquella final, que, bueno, al final, pues, a lo millor creus que sí que la pots guanyar i no estàs jugant tot el futbol i no la guanyes. I, òbviament, com va acabar aquell partit, tenien clar que enguany volíem estar a una nova final i guanyar-lo.
12: Són dies totalment diferents, que se viven d'una manera diferent. És contra l'Olympique de Lyon, el rei d'Europa, així que vamos a intentar plantar-les cara, obviamente, ir a por el partido i llevar-nos esa final.
2: Un dels grans dubtes de l'onze inicial és Aitana Bonmatí, que ha estat entrenant amb dolor a la zona operada després de la lesió. En bàsquet, victòria del Joventut de Badalona contra el Tenerife a la Lliga CB. La penya s'ha imposat 98-100 a la pròrroga després d'arribar a perdre de 17 punts durant l'enfrontament i ja és matemàticament equip de play-off. I en waterpolo, el Barceloneta ha vençut l'Olympiacos 9-12 en l'última jornada de Lligueta de quarts de Champions. I a la Lliga Femenina, el Mataró ha guanyat el primer partit de semifinal contra el Sabadell 13-6. Aquest vespre el segon partit enfronta el Terrassa i el Sant Andreu. De la cultura parlem del Festival de Cannes. Aina Clotet guanya el premi a la millor interpretació revelació en la Setmana de la Crítica pel seu paper a la pel·lícula Viva, on també debuta com a directora. Rodada en català, l'obra és una de les 7 produccions catalanes que projecta la 79a edició del prestigiós certamen francès. Viva parla de la història de la Nora, una dona que intenta recuperar la seva vida després de superar un càncer de pit i que explora temes com la mort, la dependència de l'amor romàntic o el desig de viure. I Ràdio Televisió Espanyola Catalunya ha lliurat aquest dimecres els Premis Continuarà 2026 a figures destacades de la cultura catalana com Agatha Roca, Alice, Raquel García Tomás i Julio Manrique, que no descarta tornar a pujar en algun moment als escenaris.
13: Però és que ara no tinc el coco molt connectat, diguem-ne, està a sobre de l'escenari, suposo, però no descarto i fins i tot jo crec que tard o d'hora passarà. M'agrada sobretot dirigir teatre. I el de dirigir teatres, bueno, vaig viure l'experiència de ser el director artístic 3 anys del Romea i ara estic al Lliure, que és per mi un lloc molt estimat.
2: Entre els guardonats també hi ha Regina Rodríguez Sirvent, Adriana Peia, Ramon Freixa, Maite Casademunt o l'Hostal de la Gavina. I el Palau de la Música acollirà aquesta nit, a les 8 del vespre, el 41è Festival Internacional de Poesia de Barcelona, que tanca la programació del Barcelona Poesia 2026. En aquesta edició s'ha volgut posar el focus en la capacitat d'interpretar el món a través de la paraula amb 7 poetes que oferiran 7 maneres de veure'l. Els catalans Susana Rafart i Eduard Sanahuja, la gallega Míriam Reyes, el turc Adnan Utzer, la poeta índia Mamta Sagar i els poetes africans Colecta Putuma i Bec Cuecto Seyum. La direcció artística del festival ha anat a càrrec de Lucía del Greco. I tanquem el ritme de Clara Peña.

0: de l'Esquerra Republicana, ho ha estat també la dels comuns, però crec que finalment aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat.
1: Govern i Comuns renoven així el pacte assolit fa mesos, ara amb 2.500 milions per habitatge, una nova llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. Jessica Albiach.
2: Segur que no acabarem amb la rapidesa que ens agradaria. Segur que estem veient que ens costarà molt més del que el país necessita, però vos puc assegurar que ens deixarem la pell perquè el dret a l'habitatge és innegociable.
1: D'aquesta manera, l'executiu de Salvador Illa ho té tot lligat ja per aprovar els comptes. Serà demà divendres en un Consell Executiu Extraordinari. El focus de l'actualitat continua passant per aquesta recta final dels pressupostos, però n'hi ha més. Anna Pujol, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Nou intent per arribar a un acord.
3: La Conselleria d'Educació i els sindicats de docents tornen a citar-se aquesta tarda per intentar acostar posicions cap a un acord amb una nova proposta sobre la taula per part dels representants dels mestres, mentre continuen les mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Anem cap allà, Judit Huerta.
4: Manifestació a Tarragona i Tortosa aquest migdia pel centre de les dues ciutats a Tarragona. S'hi han concentrat un miler de docents que ja són a la plaça de la Font.
5: Educació, explota, explota més flor.
4: Crits contra el govern d'Illa i pancartes també contra els comuns i Esquerra per haver donat suport als pressupostos, peticions de disminuir ràtios, defensa d'una inclusió i més sou, i en general poca confiança en que les negociacions amb el departament avancin.
6: I tot i que han escurçat els anys per poder cobrar el que van dir, jo ho trobo insuficient.
7: Ho veiem difícil perquè la seva actitud no està sent la més oberta o la més...
4: Alguns mestres tenen previst concentrar-se a la rotonda dels Quatre Garrofers a Tarragona, prop de l'A7.
1: Campanya per trobar famílies d'acollida.
3: Per a infants que no poden viure amb la seva família, la Creu Roja posa en marxa aquesta campanya per trencar estereotips i per animar tot tipus de famílies, també les monoparentals, a acollir els prop de 260 infants d'entre 0 i 6 anys que viuen actualment als CRAES. L'Eloi viu sol i és família monoparental d'un nen d'acollida.
8: Abans d'acollir tenia molts dubtes. Ara, doncs amb l'experiència, tots els dubtes que tenies un cop t'hi vas trobant els vas afrontant com una família biològica. Tenim un problema si tenim centres residencials de menors plens de nens esperant una família. El poder donar resposta a aquesta necessitat social que hi ha, jo penso que hauria de ser com una prioritat a nivell humana.
1: Dormir al cotxe.
3: Una situació límit per la qual passen molts familiars de persones que s'han de desplaçar des d'una altra província a Barcelona per rebre un tractament mèdic. Les entitats que els ofereixen allotjament gratuït han atès a més de 1.000 famílies durant l'any 2025, una setantena més que el 24. La Marta Soler és sotsdirectora i responsable de l'àrea social de la Fundació Jobert Figueres.
9: Per una banda ens trobem una ciutat tensionada a nivell de turisme, a nivell d'allotjaments, a nivell d'equipació, però per altra banda ens trobem una ciutat pionera amb tractaments especialitzats que obliga a la ciutadania a desplaçar-se. Persones que viuen a Lleida, a Tarragona, a Girona, han de venir sí o sí a Barcelona, i això les obliga a estar una mitjana d'uns 37 dies aquí a rebre aquest tractament, i això anirà a més.
1: I 50 anys.
3: Demà farà mig segle del primer trasplantament de moll de l'os a l'Estat. Va ser a l'Hospital Sant Pau i des d'aleshores s'han fet més de 4.000 trasplantaments en aquest centre, que actualment és un referent europeu en teràpies avançades i immunoteràpia.
1: Farem memòria, recuperarem les veus d'aquests primers testimonis. I 8.000 persones
3: assistiran a la missa i benedicció de la Torre de la Sagrada Família que farà el Papa Lleó 14 el proper 10 de juny a Barcelona. 4.000 ho faran des de l'interior i 4.000 més des de l'exterior, segons ha explicat Xavier Martínez, director general de la Junta Constitucional.
10: A l'interior són 4.000 persones, de les quals 1.200 és gent de parròquia. La resta seran autoritats eclesiàstiques, autoritats civils i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona. A l'exterior, de les 4.000 persones, 3.000 seran ciutadans de Barcelona a través de les parròquies i 1.000 obeiran a compromisos, autoritats i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona.
3: Els costos de la visita del Sant Pare ascendeixen a 3,2 milions d'euros que aportaran els patrocinadors i col·laboradors.
1: I de la cultura, seny i rauxa.
3: És el nom de la nova exposició del Disseny Hub que recorre l'arquitectura catalana dels últims 150 anys i que busca els trets diferencials del caràcter català a l'hora de definir l'arquitectura d'aquí.
1: Gràcies, Anna. I a més de tot això, en uns minuts a l'Espai per Reportatge ens situarem al Tibidabo, que compleix 125 anys en un moment molt dolç pel parc d'atraccions. Abans, però, la informació de serveis. I comencem per les carreteres. Situació a aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. A aquesta hora, en general, calma la xarxa viària. Repassem un parell de trams de l'autopista AP7. Teníem un accident aquí a l'AP7, a Castellbisbal, en sentit sud, en sentit Tarragona. Els vehicles són al voral de la via, però encara hi ha aturades, uns 3 quilòmetres.

0: quilòmetres, com us dèiem, a l'AP7, a Castellbisbal i en sentit sud, en sentit de Tarragona. Més endavant, a Subirats, hi tenim unes obres. En aquest cas, en sentit nord, en sentit Barcelona-Girona, que tallen carril i també provoquen aturades d'uns 2-3 quilòmetres entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats. Això, com dèiem, passa a l'AP7, en sentit nord, i és a causa d'unes obres. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I la previsió del temps des de l'EMN, Noelia García.
2: Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i predomina el temps estable amb un ambient estiuenc. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Lleida, 29 a Girona, 25 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Aquesta tarda predominarà el sol amb cel poc ennuvolat o clar. Al Pirineu, núvols d'evolució amb possibles ruixats de forma aïllada.
3: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: Passant 6 minuts de 2:15 de la tarda, ens situem al parc d'atraccions del Tibidabo, que compleix enguany el seu 25è aniversari, en un moment dolç i amb ganes de continuar sent un parc familiar molt estimat per la ciutadania. Durant aquesta temporada, la direcció del parc celebrarà l'efemèride amb diferents activitats, entre elles una caminada popular a l'octubre des dels Jardinets de Gràcia. Fem memòria amb la Maite Boada.
4: Caballeros y damiselas, grandes y chicos y gente de humilde condición, se divertían gozosamente.
5: Això explica el nodo, la història del Tibidabo, un parc d'atraccions que neix el 1901 en un entorn hostil, en una muntanya on pràcticament no hi pujava ningú per les dificultats d'accés. El doctor Andreu, famós per les pastilles de la tos, va decidir fer una ciutat jardí per la burgesia i per facilitar l'arribada va crear també el tramvia blau i un funicular. Josep Darné, autor de nombrosos llibres sobre el Tibidabo, recorda que al principi les atraccions eren molt modestes, bàscules, els miralls màgics o el tir Flobet, entre altres, però a poc comencen a aparèixer altres reclams.
6: I aprofitant tota aquesta panoràmica, doncs es van crear atraccions com el ferrocarril aeri, la talaia, l'avió, que tot això va tenir un èxit esclatant.
5: La història del parc avança al costat de la vida dels barcelonins i es converteix ben aviat en un lloc imprescindible en la memòria de les famílies.
7: Records de família. Quan érem petits veníem a Barcelona i un matí o un dia al Tibidabo.
8: Som de Barcelona tota la vida. Jo, quan era petit, ja hi venia, amb els meus pares, amb els meus avis, i ara, doncs, l'Àxel també, ho ha de gaudir.
9: Després d'anar per primera vegada al Tibidabo, recordo insistir-li molt als meus pares que volíem tornar a anar amb els meus germans, i llavors el dia que finalment ens portaven en coma, el dia de Reis, era un dia molt màgic.
5: Però la vida del Tibidabo no ha estat sempre un camí de roses. L'any 2000 va estar a punt de tancar per la fallida de les empreses del seu propietari en aquell moment, l'empresari Javier de la Rosa. L'Ajuntament va sortir al rescat i va comprar el parc. La seva directora actual, Rosa Ortiz, assegura que el Tibidabo es troba ara en una etapa consolidada i atribueix part de l'èxit a la combinació entre tradició i modernitat, però també a aquesta vinculació emocional generada amb la població de la qual en parlaven les famílies.
10: Nosaltres treballem molt les experiències positives, treballem que totes les persones que es relacionen en el parc se sentin feliços, és el nostre propòsit, de forma que experimenten vertigen, somriure, por en les atraccions al mateix moment, alhora, diferents edats, diferents persones en diferents moments que connecten moltíssim amb aquestes emocions i que fan que es generin records molt positius que queden gravats per sempre.
5: Al llarg de la història, el parc ha sabut també adaptar-se als nous temps amb nous espectacles i noves propostes gastronòmiques. Ara, sota la direcció municipal, el recinte ha incorporat també activitats benèfiques, educatives i d'altres relacionades amb el medi ambient, activitats que enguany s'afegiran als actes específics del 125è aniversari. La diversió, en qualsevol cas, està sempre garantida.
11: Hi ha hagut molts sustos inesperats, però ara estàvem parlant de tornar a repetir després més tard, quan se'ns passi una mica el susto. Però molt bé, molt bé, molt xulo.
12: Adrenalina
13: a
12: tope. Sí, sí, molt bé.
13: Però molt guai.
14: Mira, quasi pareix.
15: Sí.
14: Molt ràpida.
15: A mi m'agrada molt, sobretot, l'ambient familiar que té el parc.
3: M'agrada molt, doncs, els miralls, crec que és molt icònic, l'avió, evidentment, no? Però més enllà d'això, crec que també té atraccions molt interessants que, on també, doncs, sents emocions fortes, com per exemple la barca.
13: La muntanya russa, o sea, me ha gustado mucho, pero he salido ahí con las piernas temblando.
14: Els columpis voladors i tontos.
15: El ferrocarril aéreo nos proporciona la contemplación del panorama desde la altura.
5: Lluny ha quedat l'època en què Walt Disney, el 1967, va voler comprar la col·lecció d'autòmates del Tibidabo, o quan el 1913 es va convidar a una tribu del Senegal a viure al cim durant uns mesos.
6: Vull dir, una cosa exòtica, no, en aquella època? Clar, pensa que estem parlant del 1913, i aleshores, doncs, la gent pràcticament no viatjava i portar una altra cultura i una tribu de l'Àfrica, doncs això doncs va tenir un cert èxit també, no?
5: Per l'historiador Daniel Cortijo, el Tibidabo és un dels pocs llocs d'èxit de la ciutat en què els turistes no han expulsat els barcelonins.
16: Sí que hi ha turistes, però comparat amb altres llocs d'atracció turística de Barcelona, gairebé tots són turistes i la gent local gairebé no ve, doncs aquí pots trobar encara bastanta gent local.
5: Les increïbles vistes, els records, les emocions o potser la facilitat per accedir-hi o perquè no tot plegat han aconseguit que el Tibidabo sigui el parc d'atraccions més antic d'Espanya i el tercer d'Europa, un lloc estimat com pocs per la població.
1: Sent 25 anys d'un espai emblemàtic per la ciutat de Barcelona i que en siguin molts més. Moment ara per la cultura.

0: Parlem de teatre perquè Pere Arquillué i Imma Colomer protagonitzen Dinamarca, considerat el Hamlet de la dramaturga Lluïsa Cunillé. La Beckett estrena per primer cop sota la direcció d'Albert Arribas aquest text que reescriu el clàssic de Shakespeare. Els detalls la Marta Orquín.
1: Imma Colomer i Pere Arquillué mantenen un duel interpretatiu a Dinamarca. Encarnen una mare anciana i el seu fill adult que malviuen en un precari apartament a Copenhague.
2: Parlo en somnis, com feia el pare.
3: Tu no parles en somnis.
1: La seva convivència és opressiva. Ella viu en el ressentiment i ell sempre la fa sentir culpable. Unes dinàmiques de confrontació i una amargor que esclaten quan els remoguin els fantasmes del passat en aquest text de Lluïsa Cunillé, dirigit per Albert Arribas, en què l'autora catalana reescriu el mite de Hamlet i porta al món contemporani les seves preguntes i angoixes existencials.
4: És el Hamlet de la Lluïsa Cunillé, perquè en certa manera revisita aquests fantasmes de com el ressentiment i la necessitat de venjar-se d'un món que havia donat unes promeses que s'han trencat i que aquelles perspectives de futur que estaven obertes s'han tancat, no? És una mica el que li passa a Hamlet, fins al punt que es planteja si és millor suïcidar-se o no.
2: Abans t'agradava que te n'expliqués coses, no?
1: Cunillé va escriure Dinamarca el 2014 i va publicar-la el 2017, però fins ara no s'havia estrenat a Catalunya. Estarà en cartell a la Beckett fins al 14 de juny i a la tardor farà gira pel territori.
2: Cap resurrecció, cap transfiguració.
0: I el Palau de la Música acollirà avui a les 8 del vespre el 41è Festival Internacional de Poesia de Barcelona, que tanca la programació del Barcelona Poesia. Aquesta edició posa el focus en la capacitat d'interpretar el món a través de la paraula, amb 7 poetes que oferiran 7 maneres de veure'ls, entre ells els catalans Susana Rafart o Eduard Sanahuja. La direcció artística del festival l'assigna la directora teatral Lucía del Greco. Només uns segons i seran 3:45 de la tarda. És moment de repassar el més destacat de l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
6: Esports.
5: El Barça femení ha efectuat el darrer entrenament a Barcelona i a primera hora d'aquesta tarda viatjarà a Noruega, on dissabte jugarà la final de la Champions contra l'Olympique de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez a Oslo, concretament. Mentretant, s'apropa la darrera jornada de Lliga en horari unificat dissabte a les 9, amb el Girona jugant-se la vida contra l'Elx i relaxats Barça i Espanyol contra Betis i Real Societat, respectivament. En parlarem i escoltarem protagonistes també de futbol sala, on el Barça juga aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei. Comencem. I ho fem parlant de l'equip blaugrana femení, perquè ja és a punt de viatge. En poc més d'hora i mitja agafa l'avió cap a Oslo per jugar la seva 7a final de Champions i buscant la que podria ser la 4ª victòria de la màxima competició continental. També viatjarà més tard el nostre company Josep Capel. Què tal? Bona tarda.
7: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, a partir de 3:45 està previst que surti l'equip cap a Oslo. Unes 3 hores i mitja aproximadament, sobre les 7, està previst que ja arribin allà i aquest matí ja han realitzat la darrera sessió preparatòria. Per tant, Marga, estem a l'espera de conèixer la llista de convocats. En principi no hi haurà sorpreses, ja va comentar Pere Romeu els últims dies que tant Graham Hansen com també Paredes no haurien de tenir problemes en entrar a la convocatòria, tot i que jo crec que Paredes té més opcions d'entrar a l'11 titular que Graham Hansen, que recordem porta 3 setmanes de baixa després sí. del partit de tornada davant del Bayern de Munic. En tot cas, insisteixo, totes dues haurien d'entrar en la convocatòria, per tant, l'única baixa hauria de ser la de Laia Aleixandri, que es perd el que resta de temporada. Totes, per tant, cap a Oslo. Demà es farà tot el que és la prèvia pura i dura a l'escenari del partit, a l'estadi Ullevall. A partir de 3:45 hi ha la roda de premsa tant de Pere Romeu com de dues jugadores, i a partir de 4:45 la darrera sessió preparatòria. I deixa'm, abans d'acabar, un parell de puntets. En sí. cas que el Barça sigui campió, la festa seria diumenge a la tarda, a partir de les 6. Per tant, que la gent, si el Barça és campió, doncs s'apunti a aquesta data. En principi, a l'avinguda Maria Cristina. I de l'altra, no s'han esgotat les 2.500 entrades que tenia el Barça per posar a disposició dels socis i sòcies. S'han tornat 200 o 300, tot i que encara s'han guardat algunes al club per si fos necessari, tot i que, evidentment, hi haurà més gent que ja des de fa temps ha preparat el viatge. Per tant, hi haurà una rodilla de representació del Barça a les graderies d'aquest estadi, petitonet, per 28.000 espectadors, però en tot cas que esperem que vegi el Barça aixecar la 4ª Copa d'Europa.
5: Doncs això esperem, i que tu puguis veure en directe, perquè també te'n vas d'aquí una estona. Per tant, gràcies i molt bon viatge, Josep.
7: Gràcies, fins ara, bona tarda.
5: Fins ara, el nostre company que viatja cap a Oslo aquesta tarda, però abans parlava amb Vicky López i li preguntava si encara motiva més la final després de la derrota en la de l'any passat contra l'Arsenal. L'escoltem.
8: Creo que, bueno, eso también suma. Aparte, creo que somos un equipo muy ambicioso. Llegar a la final de Champions un año más es un objetivo que nos planteamos a principio de temporada. Pero sí, el haber perdido la última final pues hace que vengamos más motivadas aún.
7: Y respecto al rival Olympique de Lyon, ¿qué es lo que, iba a decir, más teméis? Más que temor, ¿dónde tenéis que focalizar más? ¿Un equipo físico con un entrenador que también las hace jugar muy bien al fútbol? ¿Qué es lo que más os preocupa del rival?
8: No sé si responder a esta pregunta puede dar pistas. Entonces, nada, al final son un gran equipo, tienen grandes jugadoras, como he dicho. Esperemos que las debilidades que han estudiado nuestras, pues que en el día del sábado no aparezcan.
7: Oh, Giraldez, siempre se habla mucho de que el técnico os conoce muy bien, el técnico rival, pero por lo que me estás contando, habéis preparado o estáis preparando con Vera Romeu muy bien también la final, también conocéis los puntos débiles del Olympique.
8: Sí, por supuesto, creo que el cuerpo técnico estudia a la perfección a los rivales, eso hace que nosotras pues tengamos todo mucho más fácil. Estoy segura de que una vez más pues seguro que han estudiado al Lyon muy bien y que nos pondrán las cosas más fáciles.
5: Doncs això, esperem i que vinguin bones notícies des d'Oslo, que anirem explicant fil per randa. I a la Lliga Masculina de Primera Divisió, aquest dissabte, darrera jornada unificada a les 9 de la nit, amb res en joc per Barça i Espanyol i tot pel Girona. En clau blaurana, l'equip prepara aquest darrer partit de Lliga al camp del València, enmig de les celebracions pel títol i al final de curs, amb el sopar de campions d'ahir a Castelldefels. Germà García, bona tarda.
9: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, diríem que més celebracions que no pas preparació del partit en si, perquè ha quedat amb un últim pla, sens dubte. L'equip es continua entrenant, això sí, demà faran l'última sessió preparatòria a les 11, a la 1 parlarà Hansi Flick, però poc se n'ha parlat i no crec que es parli massa del partit que jugarà contra el València a Mestalla el dissabte, recordem, horari unificat a les 9 del vespre, en un partit en el que no s'hi juguen res, ni Barça ni València. El València ja està matemàticament salvat també, i del que s'ha parlat en les darreres hores és del sopar que va tenir lloc ahir a un restaurant de Castelldefels, entre tota la plantilla, l'staff tècnic, i eren els dos presidents, Rafa Juste i Joan Laporta, també els familiars dels jugadors. Es va allargar fins tard. Koundé només va estar 45 minuts, és el que va sortir més d'hora d'aquest sopar. Lamine Yamal va ser potser el més aclamat a la sortida del restaurant per alguns aficionats que allà els hi trobaven. Els últims en sortir van ser Rafinha i Araujo, a més de Hansi Flick i Joan Laporta, que van estar fins altes hores. I, com et deia, avui hi ha hagut sessió preparatòria a les 11 del matí, i després ve una jornada lúdica a PortAventura. Uh-huh. També hi va el cos tècnic, també hi van els jugadors, familiars, i així passaran la jornada d'avui. Mira, però del que va succeir ahir, sí, del que va succeir ahir, escoltem d'entrada Joan Laporta, quina va ser l'arenga que va fer en el sopar, que és el que els va transmetre als jugadors que estaven asseguts a la taula. L'escoltem, Joan Laporta.
10: Us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit. Visca el Barça i visca Catalunya.
9: Aquesta era la clau de l'èxit, segons Joan Laporta, i escoltem també Rafa Juste, que és l'actual president, amb el primer capità, amb Ronald Araujo, tot parlant a Araujo, l'escoltarem en segon pla, parlant de Lewandowski i del seu comiat d'ahir. L'escoltem.
11: Com estic molt content de que vosaltres sempre us sabeu aixecar, sempre capitán os sabéis levantar, sobretot en els moments molt difícils.
12: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
9: Doncs aquí està el personatge d'ahir, el Robert Lewandowski, que va rebre una placa d'homenatge per part de Joan Laporta, i com et deia, en aquests moments l'equip que marxa cap a PortAventura per passar la jornada d'avui.
5: Doncs esperem que ho passi molt bé i estarem molt pendents, com sempre, de l'actualitat blaugrana. Gràcies, bona tarda.
9: Molt bé, bona tarda.
5: I encara en clau blaugrana, però des de la vessant judicial, els forenses conclouen que l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, no està en condicions de ser jutjat. Així ho recull el darrer informe mèdic que apunta un deteriorament del seu estat de salut, Núria Alcalà.
13: Sí, els forenses constaten que l'exnúmero 2 dels àrbitres ha empitjorat respecte a l'anterior reconeixement realitzat l'any 2024 i no presenta les capacitats volitives ni cognitives per poder defensar-se en l'anomenat cas Negreira. El passat 24 de març es va sotmetre un nou examen mèdic a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya a petició de la seva defensa. Segons han confirmat fonts jurídiques, Negreira presenta dificultats per comprendre l'abast del procediment judicial en què està sent investigat i el seu estat de salut no el permet fer front a un eventual judici. Ara la jutgessa instructora del cas haurà de decidir en els propers dies si l'eximeix de la causa. El procediment, recordem, investiga els pagaments que va fer el Barça Enríquez Negreira entre els anys 2001 i 2018. Uns pagaments que haurien superat els 7 milions d'euros i que la jutgessa intenta concretar si van suposar favors arbitrals al Barça.
14: Gràcies. Tot això pel que fa a la vessant blaugrana, tornant a l'esportiva, doncs recordeu, a les 9 de la nit, al mateix horari de tots els partits, tot i que no juguin res els contendents, el Barça jugarà a camp del València. I l'Espanyol jugarà aquest dissabte per fi un partit tranquil, després que el que passat cap de setmana certifiqués finalment la permanència. Serà a casa contra la Real Societat en la jornada unificada dissabte a les 9 de la nit i sens dubte serà una festa. N'ha parlat fa una estona en roda de premsa Edu Expósito. Anem a les instal·lacions de l'Espanyol. Fran Robert, bona tarda.
15: Bona tarda, un partit tranquil i també amb al·licients perquè l'Espanyol ara mateix va 11è, però podria acabar 7è i disputar la fase prèvia de la Conference League. Ara bé, haurà de guanyar dissabte a casa contra la Real Societat per golejada i esperar que el València no guanyi el Barcelona, que el Rayo tampoc ho faci davant l'Alavés, que el Getafe perdi contra Osasuna i que l'Atlètic Club no sumi davant el Real Madrid.
14: Déu-n'hi-do, eh?
15: Una carambola que faria molta il·lusió a Edu Expósito, tot i el vertigen d'anar a Europa quan no hi estàs acostumat.
16: Bueno, también creíamos nosotros que equipos como Rayo, como Celta, este año se podían caer en Liga y no se han caído. Entonces, ¿quién dice que nosotros no vamos a caer, no? Bueno, si estamos ahí, pues habrá que pelear más, que traer mejores jugadores para competir en Europa y nada, la ilusión, ¿cómo vamos a decir que no va a entrar a Europa?
15: I qui millor que el director esportiu Monchi per dissenyar una plantilla per voltar pel vell continent. El quart capità dels Pericos el defineix com un campió.
16: Bueno, pues al final la figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. En el fútbol español, pues es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Y vamos, para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pues, pueda estar aquí con nosotros, porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
15: El vestidor, sens dubte, parlant d'il·lusió perquè l'Espanyol no disputa competició continental des de l'Europa League de la temporada 2019-2020.
14: Doncs és complicat tot això que s'ha explicat, però veurem si ho aconsegueixen. Gràcies, bona tarda.
15: Bona tarda.
14: I qui se la juga 100%, com hem anat explicant al llarg de totes les setmanes al Girona, davant l'Elx, amb tots dos lluitant per la permanència. Un partit que ha estat declarat d'alt risc i en unes circumstàncies que no són noves per cap dels dos equips. Girona, Josep Guardiola.
17: Gironins i il·licitans es varen trobar en l'última play-off descens a finals del mes d'agost del 2020 i en plena pandèmia. Després d'empatar a 0 al camp de l'Elx, els gironins havien d'aconseguir una victòria a Montilivi. Al minut 60 de partit d'aquesta tornada, Estuani va ser expulsat, el Girona es quedava amb 10 i va veure com ja en el descompte al minut 96 Pere Milla marcava el 0-1 que deixava el Girona a segona divisió i que permetia l'Elx pujar a primera. Després de tots aquests anys, els dos equips es tornen a trobar, però ara amb un objectiu invers, que és no tornar a baixar de categoria. Això sí, la pandèmia va prohibir que hi hagués públic a les graderies. Aquesta vegada serà diferent perquè Montilivi estarà absolutament ple. De fet, la Comissió Antiviolència ha declarat el partit d'aquest dissabte d'alt risc. D'acord amb aquesta qualificació, no es permetrà l'accés a la zona local amb vestimentes, símbols ni cap element d'animació de l'equip visitant.
14: I en el poliesportiu parlem de futbol sala. Anem a la Ciutat Esportiva del Barça, on l'equip blaugrana atén els mitjans abans de disputar aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei. El Dani Esclusa està en protagonista. Bona tarda, Dani.
18: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs sí, l'equip viatjarà a Càceres, on aquest dissabte a les 4 de la tarda debutarà a les semifinals d'aquesta final a 4 de la Copa del Rei contra el Jaén, l'últim equip que ha aconseguit derrotar els de Javi Rodríguez va ser en la final de la Copa d'Espanya per penals. Estem amb el jugador del Futbol Club Barcelona, Juanjo Catela. Juanjo, l'equip sembla que arriba en un gran moment, veu aconseguir quedar primers a la Lliga regular, però a nivell intern, com us veieu vosaltres? Com arriba l'equip a aquesta Copa del Rei?
19: Bueno, yo creo que el equipo está bien, que está siendo toda la temporada muy buena. Falta ese cosita de ganar, que ahora creo que llega los momentos importantes y bueno, ahora comenzamos con una Final Four de Copa del Rey, con la ilusión de ganarla y yo creo que llegamos a un buen momento.
18: Com bé dius, com d'important és per a aquest projecte tan interessant el fet d'aconseguir un títol que fa dos anys que no s'aconsegueix un títol important?
19: Bueno, yo al final creo que es una obligación, porque al final es como tú dices, que casi dos años sin ganar un título y es un equipo que está hecho para ganar. Pero bueno, se está viendo que está todo muy igualado y que es muy difícil ganar. Pero bueno, el presupuesto del club, los jugadores que estamos aquí hemos venido a ganar y sabemos que ahora tenemos una oportunidad muy buena y creo que vamos a conseguirlo.
18: Hem de parlar del rival a les semifinals, Jaén, si no m'equivoco, l'últim equip que us ha guanyat un partit. Hi ha ganes de revanxa després d'aquella final de la Copa d'Espanya?
19: Bueno, al final, como se dice, el deporte te da otra oportunidad. Yo creo que hay que tenerlo presente, que fue el último equipo que nos quitó un título. Pero bueno, sabemos que es un rival muy duro, que en competiciones cortas compite muy bien y que nos va a poner las cosas muy difíciles.
18: Per últim, Juanjo, t'haig de preguntar a nivell personal. Ha estat una temporada difícil, va començar amb la lesió, ara sembla que estàs molt millor. Com està Catela en aquest moment culminant de la temporada?
19: Bueno, es verdad que no estoy como cuando me fui, pero bueno, ha sido una lesión dura de cerca de 11 meses y bueno, he vuelto en mitad de temporada, que el equipo ya estaba rodado, que con entrenador nuevo y bueno, me está costando un pelín, pero bueno, estoy tranquilo porque la rodilla, que es lo que me importa, no tengo molestias, está yendo bastante bien y esperar que va a llegar el mejor Catela, estoy seguro y nada, a seguir trabajando.
18: Tots ho esperem. Moltes gràcies, Juanjo, i molta sort.
19: Gràcies, hasta luego.
5: Gràcies, Dani. Sort a l'equip del Barça de futbol sala. En bàsquet, el Joventut s'ha assegurat la plaça per disputar el play-off de la Lliga CB després de derrotar el Tenerife a domicili per 98-100, amb pròrroga i remuntada de 7 punts inclosa, en partit pendent de la 30a jornada. En waterpolo, l'Atleti Barceloneta va tancar ahir la lligueta de quarts de final de la Champions en ple de victòries després de guanyar la piscina de l'Olympiacos per 9-12 i s'enfrontarà en semifinals al Ferencváros, guanyador de les dues darreres edicions. A la Lliga femenina, avui a 8:15, Terrassa Sant Andreu, segon partit de semifinals que les de Sant Andreu dominen per 1-0. És tot, bona tarda.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este jueves en el que seguimos atentos a todo lo que rodea esa investigación a José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate a Plus Ultra. La aerolínea, en un comunicado, ha expresado su disposición, dice, a colaborar en el esclarecimiento de los hechos que se investigan, pide respeto hacia el proceso judicial y evitar interpretaciones parciales o descontextualizadas de lo expuesto por el juez Calama. Las pesquisas continúan, la Policía Nacional sigue pidiendo información a las empresas que aparecen señaladas en el auto. Lara Herrero, buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí. Aparte de la oficina de Zapatero y de la agencia de marketing de sus hijas, el juez también ordenó registrar dos empresas más y en una de ellas, Inteligencia Prospectiva, los agentes de la UDEF no pudieron entrar porque estaba en obras. Por ello, según fuentes de la investigación consultadas, la policía ha realizado un requerimiento de información a esta empresa. Según el juez, canalizaba fondos hacia la empresa del amigo de Zapatero, Julio Martínez, pieza clave en lo que la investigación considera una estructura de tráfico de influencias. Además, Sandra, esta sociedad mercantil habría pagado presuntamente a las hijas del expresidente del gobierno.
0: Gracias. De lo político, continúa también la cautela entre el gobierno y sus socios. Los partidos, de momento, y a la espera de esa comparecencia de Zapatero ante el juez el 2 de junio, hacen poco caso a los pelotazos de moción de censura que llegan a sus tejados desde la calle Génova. El PP sigue en el no a activar el procedimiento, si supone perderlo porque le siguen faltando votos, pero mueve ficha donde, si puede, en la comisión de investigación de la SEPI del Senado. La portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado que van a citar a Gertrudis Alcázar, la secretaria de Rodríguez Zapatero, y al exministro Escrivá.
3: José Luis Escrivá es ministro del gobierno de Sánchez y actual gobernador del Banco de España. Según el auto, Plus Ultra no podía ser rescatada porque tenía deudas con la Seguridad Social.
0: Quieren que Escrivá explique las razones que le llevaron a aprobar un aplazamiento de la deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social, imprescindible para que después se diera luz verde al rescate de la aerolínea. Esta mañana, fuentes de Seguridad Social han explicado que el proceso estaba, dicen, estrictamente reglado y que todo se hizo conforme a la ley. Desde el gobierno, Óscar López insiste.
4: Yo apoyo a Zapatero y añado, los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada, lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
0: Oye, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaba a otros fuegos. De los figurados no hablaba para centrarse en otros tan o más peligrosos, en los reales. La campaña estatal contra incendios forestales se adelanta de nuevo al 1 de junio. Sánchez llama a todas las administraciones a aumentar recursos y coordinarse entre ellas.
5: Porque frente al fuego no hay ideologías, no hay límites competenciales. El fuego no distingue entre administraciones, no pregunta quién gobierna, no entiende de colores políticos. Y precisamente por eso España necesita un gran acuerdo, un gran pacto nacional frente a la emergencia climática.
0: El adelanto responde a las condiciones climáticas que muchos de ustedes estarán ya notando. Hoy el calor irrumpe de lleno en España. Alba Urrutia, buenas tardes.
6: Buenas tardes, sí, el calor lo estarán notando. Hoy se ha intensificado y los valores veraniegos los tenemos prácticamente por todo el país, también en la zona norte.
7: Se lleva, no es normal este tiempo en estas fechas, pero bueno.
8: Sobre todo hoy un cambio radical, o sea, de los días que hemos tenido frío la semana pasada invernal.
9: Esto es morir.
10: Venimos de Andalucía, buscábamos precisamente tener menos calor, pero
11: en la sombra se va bien.
6: De hecho, la EMET habla de temperaturas muy altas para la época del año en la que estamos, y es que a estas horas, en muchos puntos del país, están por encima de los 30 grados. En los valles del Guadiana y Guadalquivir, los termómetros van a llegar a los 36, 38, en Zaragoza, Toledo, Lleida, hoy 34, y precisamente, Sandra, en País Vasco y Extremadura están en avisos amarillos. Son los primeros del año por calor, y es que los vizcaínos llevaban 3 décadas sin ver estos grados en mayo en el termómetro. Y lo que viene en los próximos días, pues calor.
0: Gracias. Del exterior, pendientes del regreso de los 44 españoles que iban en la flotilla interceptada por el ejército israelí, ministro de Exteriores José Manuel Álvarez.
12: Y tienen todo mi apoyo, todo el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Embajada de España en Israel, del cónsul, que desde luego tienen toda nuestra protección diplomática y consular.
0: Italia, por cierto, se ha sumado a la petición de España de sanciones contundentes al ministro ultra Ben Gibir. Recuerden que ayer expuso un vídeo en redes sociales en el que ridiculizaba a los detenidos en la flotilla. Quieren que la Unión Europea les imponga sanciones como las que España ya tiene activadas, de la prohibición, por ejemplo, de pisar suelo español. En próximo día, además, siguen las negociaciones para detener la paz entre Irán y Estados Unidos. Vamos a ver cómo siguen los mercados. David Martínez, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Las bolsas europeas se van a rojo tras una mañana en positivo ante las dudas en torno a ese acercamiento entre Estados Unidos e Irán. Lleva todo esto a que el petróleo repunte ligeramente. El crudo Brent, el de referencia en el mercado europeo, sube un 1,8% ahora mismo y se acerca hasta los 107 dólares por barril. Aquí el IBEX 35 retrocede medio punto porcentual y pierde la frontera de los 18.000 puntos. Además, en Wall Street destaca Nvidia. Anoche publicó resultados por encima de las previsiones, aunque de momento la tecnológica apunta a una apertura muy plana en la bolsa estadounidense.
0: Hay más noticias. Rosa Perarno, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Sandra. Empezando por los preparativos de la visita del Papa a nuestro país. Quedan apenas 2 semanas. El 6 de junio llega a Madrid y el Ayuntamiento advierte que los 3 días en los que León XIV va a estar en la capital van a ser muy complicados en cuanto a la movilidad, tanto que se recomienda el teletrabajo. Laura Villalba, se van a cortar decenas de calles. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, y muchos cortes sobre la marcha en función de los movimientos del Papa, que son secretos por motivos de seguridad. Lo que sabemos, lo más complicado, en la Plaza de Lima por la vigilia del día 6 y en Cibeles por la misa del día 7. Tenemos cortes desde ya. Hoy hay un carril cerrado en la Plaza de Lima y en Cibeles están descargando la estructura del escenario, con un carril del Paseo del Prado que va a estar cortado a partir de pasado mañana. El 25 ya van a ser varios los carriles inutilizados en ambos emplazamientos, pero lo más difícil a partir del día 3, con el cierre a cal y canto de la Plaza de Lima, y del día 4 con el cerrojazo a Cibeles. Por eso se recomienda el teletrabajo del 3 al 9 de junio y el transporte público con autobuses gratuitos y la M30 como alternativa al centro.
13: Además, la visita del Papa a Madrid va a coincidir con otro gran evento que movilizará a 600.000 personas. Los conciertos de Bad Bunny, el puertorriqueño, va a ofrecer 10 en el Estadio Metropolitano. El arzobispo de Madrid, José Cobo, no descarta un encuentro del artista con el pontífice.
15: Lo que el Papa decida, lo que decía Bad Bunny, que no se oponen, sino crean puentes. Y puede ser que pueda haber puentes.
13: A partir de 12:30 les vamos a contar todo lo que moverá económicamente Bad Bunny en Madrid y también en Barcelona, que mañana vivirá el primero de los conciertos en la capital. Los hoteles ya rozan el lleno,
16: teniendo una previsión de ocupación del 82% entre el 5 y el 9 de junio.
13: Están aseguradas las aglomeraciones, que este miércoles también se han visto en un lugar del todo inesperado. Colas, Sandra, para subir al Everest, la cima más alta del mundo. 274 escaladores en un solo día, un récord absoluto. Aurora Moreno, buenas tardes.
17: Buenas tardes, sí, el último récord en 2019 estaba en 223 escaladores. Nepal ha dado este año 494 permisos, cada uno de ellos a $15,000, para intentar ascender al techo del mundo, convertido en una aventura comercial. Lamentan los grandes alpinistas como Miguel Ángel García Gallego, uno de los mayores especialistas en alpinismo de dificultad.
18: La gente que va ahí, o sea, digamos que coge un taxi para subir al Everest, no está a la altura ni psicológica ni habitualmente física y mental para hacer una ascensión, digamos, con unos medios proporcionados y no recurrir a este tipo de artificios para volver a casa diciendo que te has subido al techo del mundo. Cualquiera que sabe de esto sabe que de qué manera.
17: Los sherpas preparan previamente los tramos más peligrosos y cargan con el oxígeno que llevarán sus clientes. Aún así, suele haber víctimas mortales por las bajas temperaturas, las tormentas y cualquiera de las muchas dificultades naturales de una montaña que alcanza los 8.849 metros.
18: La ansia de negocio y de ganar dinero pues implica coger gente que no está a la altura técnicamente de aquello en lo que se mete, y se traduce al final con frecuencia en problemas y en tragedias.
17: Una expedición puede tener un coste entre $50,000 y $200,000. En esa cifra está incluido el precio de retirar la basura de estas escaladas, pero ni el gobierno nepalí ni los sherpas terminan por hacerlo, con lo que el Everest se está convirtiendo en un basurero cubierto de nieve y hielo.
0: Pues nos quedamos en los deportes. La Final Four de la Euroliga marca el inicio del fin de semana. Daniel Ampuero, buenas tardes.
19: Buenas tardes, porque ya mañana se van a disputar las semifinales. Real Madrid-Valencia Basket va a ser una de ellas. Duelo español en Atenas para llevar a uno de ellos a la final del domingo. Ambos ya están en la capital griega y esta tarde entrenarán en el escenario del partido. Además, en poco más de 20 minutos empieza la comparecencia del entrenador del Arsenal, el vasco Mikel Arteta, que el sábado 30 de mayo se enfrentará en la final de la Champions al Paris Saint-Germain del asturiano Luis Enrique. Y se produce en estos momentos el sorteo del cuadro final de Roland Garros, donde cuatro tenistas juegan por superar la previa femenina y tres en la previa masculina. El torneo empieza este domingo y no podrá contar con el ganador masculino del año pasado, Carlos Alcaraz.
0: Pues todo esto y más a partir de inmedia, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
20: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Mireia Moreno.
21: Bona tarda. Els pressupostos ja tenen tots els suports necessaris per tirar endavant. Govern i Comuns han segellat avui el seu acord tancat fa uns mesos i revalidat avui amb més pactes en matèria d'habitatge i mobilitat. En un acte simbòlic al Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa i la líder dels Morats, Jessica Albiach, han completat l'altra porta de l'acord a 3, que també s'ha rubricat aquesta setmana amb Esquerra. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i Jessica Albiach.
22: Ha costat, ha sigut una negociació exigent, ho va ser la d'Esquerra Republicana, ho ha estat també la dels Comuns, però crec que finalment aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís, ens porta a uns pressupostos per l'any 26, que ens donarà estabilitat.
23: Però vos puc assegurar que ens deixarem la pell, perquè el dret a l'habitatge és innegociable.
21: Tot a punt, doncs, per aprovar els primers pressupostos de Salvador Illa serà demà en un Consell Executiu Extraordinari. I a aquesta hora ens interessem per la situació a les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
24: Hola, bona tarda. Aquesta hora el més destacat és a l'autovia 2. L'incendi de vegetació provoca que tallem aquesta autovia 2, que estigui tallada aquesta autovia 2, a Bell-lloc d'Urgell i molt a prop també a Vila-sana. Són dos punts tallats, sempre en sentit Lleida, fan desviaments o bé per la sortida 477 o bé la sortida 487 d'aquesta autovia 2. Per tant, trobareu aquests dos talls, com us dèiem, a Bell-lloc d'Urgell i a Vila-sana, autovia 2 tallada en sentit Lleida, causa de l'incendi de vegetació proper a la zona. A banda, autopista AP7, a l'altura de Castellbisbal, un vehicle avariat que talla carril en sentit sud. Aquí hi ha aturades de més de 5 quilòmetres en aquest punt, AP7 Castellbisbal, sentit de Tarragona, retencions de més de 5 quilòmetres per vehicle avariat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
21: I la previsió del temps, Noelia García.
25: Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i predomina el temps estable amb un ambient estiuenc. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Lleida, 29 a Girona, 25 graus a Barcelona i 23 a Tarragona. Aquesta tarda predominarà el sol amb cel poc ennuvolat o clar. Al Pirineu, núvols d'evolució amb possibles ruixats de forma aïllada.
20: Edició migdia. Mireia Moreno.
21: El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres els seus primers pressupostos amb tots els suports necessaris lligats. Culminarà així una setmana intensa de negociacions amb Esquerra i Comuns i avui s'ha materialitzat l'entesa entre socialistes i morats. Amb dos partits han revalidat un acord que incorpora millores en matèria d'habitatge i mobilitat. Anem cap al Palau de la Generalitat. Lorena Ens, bona tarda.
26: Bona tarda. Si l'encaixava de mans entre Illa i Albiach a la Galeria Gòtica, la segona, en menys de 3 mesos, dona el tret de sortida a una etapa d'estabilitat a Catalunya. Així és com ho ha definit la consellera d'Economia, Alícia Romero, una etapa en la qual la líder dels Comuns, Jessica Albiach, assegura estaran amatents a que es compleixi amb allò pactat.
22: Estabilitat, que mostren també una ambició de país i un sentit de la responsabilitat que ens demostren de nou els Comuns amb l'aprovació d'aquests pressupostos.
23: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
26: Es tracta d'una ampliació del pacte que ja van signar al febrer i que inclou novetats. Entre les més destacades, l'executiu invertirà 2.500 milions per habitatge, impulsarà una nova llei per convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial i crearà una direcció general de disciplina d'habitatge. El text acorda mantenir la doble convocatòria del Pla de Barris el 2027 i el 2028 i s'encarrega també un estudi perquè la R Aeroport sigui una prolongació de la R4 abans del 2030. També s'ha pactat la creació d'un fons d'atenció solidària Precàriam per rescatar famílies en situació de pobresa energètica i la creació, abans del primer semestre del 2027, de la Comissaria General de Prevenció i Denúncia de les Violències Masclistes, tot amb la mirada posada a demà, quan els pressupostos podran iniciar el seu tràmit parlamentari perquè puguin veure la llum a mitjans de juliol, ara sí, amb la majoria de la investidura.
21: Gràcies, Lorena. Més enllà dels pressupostos, un altre dels fronts oberts que té el govern de Salvador Illa és el conflicte obert al sector educatiu. Aquesta tarda, sindicats i departament es tornen a reunir. Ahir la mesa va acabar amb el compromís de seguir dialogant i en la reunió d'avui s'abordarà la qüestió salarial. Els sindicats hi portaran una proposta de negociació. Toni Conde.
1: A la reunió d'avui començaran parlant sobre la qüestió retributiva. Els sindicats demanen aturar la pèrdua de poder adquisitiu i volen una pujada de salaris que sigui general i no afecti només a complements específics que no reben tots els docents. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària. Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
1: El Departament d'Educació assegura estar satisfet perquè la negociació avança i mostra voluntat de seguir dialogant. Pel moment, els sindicats fan una crida a continuar amb les mobilitzacions, especialment de cara a la vaga a tot Catalunya del pròxim 27 de maig.
21: I mentrestant, al carrer continuen les mobilitzacions aquests dies. Els docents s'han manifestat aquest matí a Tarragona i a Tortosa, abans, a primera hora. A Tarragona, uns 200 mestres han tallat diverses carreteres d'accés a la ciutat, provocant importants problemes de trànsit. A l'Ebre han fet una botifarrada al riu Sénia amb companys valencians, tot just a la frontera entre Tarragona i Castelló. Judit Huerta.
3: Un miler de docents s'han manifestat pel centre de Tarragona, segons la Guàrdia Urbana.
4: Illa, illa, inigual, l'educació explota, explota, explota, explota l'educació.
3: Crits contra el govern d'Illa, però també pancartes contra els comuns i Esquerra pel seu suport als pressupostos. Davant les seus de Comissions Obreres i UGT a Tarragona, un grup de docents ha enganxat cartells a la façana i han encès una traca. Més enllà de les crítiques, recorden els mestres que volen menys ràtios a les aules, més sou i més mitjans per la inclusió.
5: Ara resulta que no hi ha manera de que mos feguin cas, que mos escoltin, i volem una educació inclusiva amb recursos reals i sobretot que quedi clar que les PAE són imprescindibles.
3: Però el gran lema de la jornada a Tarragona, amb una gran pancarta inclosa penjada en un dels accessos a la ciutat, ha sigut menys diners en armament i més en educació. Noé Muñiz és d'USTEC al Camp de Tarragona.
7: Menys armament, més educació, ara que hi ha pressupostos nous. I bueno, és pressió, pressió, perquè ahir vam arrencar de l'administració l'acord de negociar de manera urgent, dia rere dia, fins que s'arribi un acord.
3: Parlen, en general, els manifestants d'emergència educativa.
21: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. La Creu Roja de Catalunya ha posat en marxa una campanya per trobar famílies d'acollida per infants que no poden viure en el seu nucli familiar. La campanya també pretén trencar amb els estereotips i mostrar que no cal ser una família nuclear, sinó que també es poden conviure en àmbits monoparentals. Marga Esparza.
8: A Catalunya, 260 infants d'entre 0 i 6 anys viuen temporalment en els CRAES, els centres residencials d'acció educativa de la Generalitat, a l'espera de poder tornar a casa seva o a ser acollits per una família. Mentrestant, i quan són tan petits, es prioritza el poder trobar una família que els aculli. La Lucía i el Pep tenen 60 anys i són família d'acolliment.
27: No perquè el centre acull estigui malament, sinó perquè aquí està només amb un dels referents, que entenc que és el millor pel nen, mentre no acabi amb altra circumstància, que és amb la seva mare biològica, amb uns pares d'adopció, on sigui. Aquest període transicional que estigui bé aquest nen. Llavors costa molt dir no a això.
8: Però des de la Creu Roja recorden que els estereotips no existeixen en aquests processos. L'Eloi té 35 anys i viu sol. Ell ara és una família monoparental amb un nen d'acollida.
28: Abans d'acollir tenia molts dubtes. Ara, doncs, amb l'experiència, tots els dubtes que tenies, un cop t'hi vas trobant, els vas afrontant com una família biològica. Tenim un problema si tenim centres residencials de menors plens de nens esperant una família.
8: A Catalunya hi ha 871 famílies acollidores, però no s'arriba a cobrir la necessitat dels menors de 6 anys que encara viuen als centres residencials.
21: I dormir al cotxe, a la sala d'espera o en una cadira de l'habitació. Són algunes de les situacions que han de viure els familiars de pacients que s'han de desplaçar des d'altres províncies a Barcelona per rebre un tractament mèdic. 10 entitats els ofereixen allotjament gratuït i durant tot l'any 2025 es van acollir més de 1.000 famílies a la capital catalana, però més de 250 no van poder ser ateses. Maria Huguet.
6: La Tatiana Murcia va venir des de Colòmbia perquè el seu fill pogués rebre un tractament a Barcelona. Una fundació els va facilitar l'allotjament mentre esperaven un trasplantament per al seu fill, que va trigar 4 anys a arribar.
9: Durante la espera no era solamente estar, ¿no?, esperando a que llegara el corazón. Había que ir al hospital 3-4 veces por semana, realizar todos los tratamientos de mantenimiento. Detrás de la enfermedad hay una familia, no es solamente curar un diagnóstico, ¿no?
6: El Manel García necessitava un trasplantament de medula òssia i amb la seva dona, la Maria Àngels, es van haver de desplaçar des de la Jonquera a Barcelona. Comptar amb l'allotjament que els va facilitar la Fundació Josep Carreras va ser clau.
9: Tener la ropa, dutxar-te, cocinar, vivir.
6: Més de 250 famílies no van poder accedir a aquests allotjaments i l'alternativa sovint és pagar nits d'hotel o buscar un pis en una ciutat cada vegada més tensionada.
10: Doncs de l'àmbit de la salut, l'efemèride és que el 22 de maig de 1976, demà farà 50 anys, a l'Hospital de Sant Pau es feia el primer trasplantament de moll de l'os a una nena de 13 anys amb leucèmia aguda. D'aleshores ençà, n'ha fet més de 4.000 trasplantaments. Actualment és un referent europeu en teràpies avançades i immunoteràpia. Ana Banyeres.
11: La Modesta va ser la primera receptora de medula òssia gràcies a la seva germana bessona Teresa. 3 setmanes després, rebia l'alta en remissió completa de la leucèmia.
12: Fui consciente de que mi hermana se salvaría y al verla que reaccionó tan bien, que estaba tan bien, porque lógicamente hasta volvió al colegio y todo.
11: Era l'any 76 i als 90 el programa de trasplantament hematopoètic de Sant Pau experimentava un creixement exponencial amb la millora de les tècniques, però també amb la creació del registre de donants de moll de l'os de la Fundació Josep Carreras. Obria la porta a un donant internacional i ja no quedava limitat a germà-germà. I amb més donants, arriba la millora de les tècniques. Avui només el 5% dels casos es continua fent amb puncions a les crestes ilíaques a quiròfan, com el 1976. Doctor Martino, doctora García.
13: Quan la persona físicament dona, va a un banc de sang, se li enxufa una màquina que treu sang per un braç, que torna per l'altre, quan acaba el procés de donació, la persona se'n va a casa com si hagués donat sang.
14: A partir d'aquí, infonem les cèl·lules com si fos una transfusió i aquestes cèl·lules faran un llarg camí, arribaran al moll d'os, assentaran allà i al cap d'unes setmanes ajudaran a que el nostre pacient es recuperi.
11: Recentment, les teràpies amb cèl·lules CAR-T que usen les defenses del mateix pacient han sorgit com una alternativa prometedora. Ara bé, sigui quina sigui la fórmula.
15: A la persona donant, doncs, gràcies.
10: El govern espanyol posarà en marxa abans de l'estiu els ajuts a la compra de vehicle elèctric, una subvenció que va anunciar el desembre passat, però Climent Sabater encara no s'havia activat.
16: Abans de l'estiu s'activaran els ajuts a la compra d'un vehicle elèctric. Així ho ha avançat el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, en la presentació del Pla Auto 2030 a Catalunya. Aquests ajuts poden ser de fins a 4.500 euros i es van anunciar el desembre passat, però el govern espanyol encara no els ha posat en marxa. Uns incentius que, segons García Brustenga, sense estar operatius, ja han impulsat el mercat d'electrificats. Les vendes d'endollables s'han doblat i han passat del 10 al 20%.
29: Però ja antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta también.
16: D'altra banda, en el mateix acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat ajuts per valor de 5 milions d'euros a la innovació tecnològica en l'automoció catalana.
10: Doncs sobre mobilitat encara, els expliquem que una trentena de famílies de les comarques gironines denuncien que els seus fills amb discapacitat, tots majors d'edat, podrien quedar-se sense transport adaptat per anar als centres especials de treball a partir del curs vinent. Girona, Gemma Esteve.
30: La situació afecta 34 famílies que fins ara ocupaven places lliures de les rutes escolars i assumien part del cost del servei. Després de més de 10 anys funcionant d'aquesta manera, Educació preveu deixar-ho de fer per motius normatius. Jordi Duran és portaveu i pare afectat.
31: Clar, l'alternativa és, que és una imatge molt gràfica, és a dir, anar a l'autobús al davant amb places buides i al darrere el pare o la mare acompanyant en la mateixa ruta, en el mateix centre, el seu fill o filla.
30: Les famílies alerten que si no hi ha acord, alguns joves es veuran obligats a canviar de centre i anar als més pròxims, encara que no siguin els més adequats per a les seves necessitats. Teresa Falgueres és una mare afectada.
32: No tots els nens poden anar a tots els centres. I això seria molt greu. Són centres doncs, ben particulars, molt adequats. El meu fill ja és molt feliç, llavors no, demanem que no se'ns obligui a fer un canvi.
30: Les famílies han sortit avui de la reunió amb els departaments d'Educació i Drets Socials amb el compromís verbal de buscar una solució provisional de cara al curs vinent mentre es treballa en una resposta definitiva. Tot i això reclamen garanties de que el servei continuarà.
10: Canviant de qüestió, anem cap a Lleida. A Catalunya enguany es colliran 400.000 tonelades de préssec i nectarina. Això és un 13,5% més que l'any passat. La majoria sortiran de Lleida, en un any que, diuen els productors, serà similar a l'últim on no hi va haver cap inclemència meteorològica destacable. Joana Cendra.
0: Pedra, vent o falta d'aigua. Des de 2019 el Camp Lleidatà pateix cada any una problemàtica que resta producció. Aquest 2026 de moment no se n'ha registrat cap i això fa que les previsions siguin optimistes. Jaume Lozano, president de la producció de pinyol d'Afrucat.
1: Aquest any estan previstes de produir unes 422.870 tonelades. Això és un augment d'un 13,5% respecte a l'any anterior i també amb un augment respecte a les últimes campanyes.
0: El que fa als preus, els productors ja van advertir d'un increment d'uns 15-20 cèntims el quilo que caldrà veure com es repercuteix als lineals del supermercat. Manel Simón, director general d'Afrucat.
2: Les nostres empreses productores comercialitzadores estan parlant amb la gran distribució i, evidentment, estem demanant sensibilitat al respecte.
0: A Europa, la collita també es preveu bona, amb una previsió de 3,4 milions de quilos de préssecs i nectarines.
10: I els 44 activistes espanyols de la flotilla que han estat detinguts il·legalment per Israel arribaran demà a territori nacional, més de la meitat a Barcelona. L'organització tem en quin estat arribaran els segrestats davant l'escalada de violència, asseguren, perpetrada per l'exèrcit hebreu. Eloi Sadurní, bona tarda.
4: Bona tarda. Segons l'equip legal de la Global Sumut Flotilla, que s'ha traslladat a Israel, els militars estan utilitzant descàrregues elèctriques i bales de goma arran de les detencions il·legals mentre els activistes continuen incomunicats. Laura Rosell, activista, i Pablo Castilla, portaveu.
17: Ens ha arribat que desenes de participants han denunciat que hi ha la possibilitat, o tenen sospites, de que tinguin costelles trencades i que tenen dificultats per respirar.
18: No només ho han fet a plena llum del dia, sinó que després, amb aquestes imatges que després hem vist retransmeses i difoses per les forces israelianes, en fan propaganda.
4: Unes imatges de maltractament que ahir van publicar membres del govern israelià i que ara l'organització de la flotilla reclama que la Unió Europea actuï en resposta amb una condemna dels fets i l'aplicació de sancions.
10: Gràcies, Eloi. 5 minuts i seran 2:15 de la tarda. La Sagrada Família ha quantificat en 3,2 milions d'euros el cost de la missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist pel centenari de la mort de Gaudí. Un acte que presidirà el Papa Lleó XIV, que comptarà amb entre 200 i 250 bisbes i cardenals i també nombroses autoritats, entre elles els reis d'Espanya i els presidents del govern espanyol i la Generalitat. Explica'ns, Maite Boada.
19: Els 3,2 milions de cost de la missa que presidirà el Sant Pare i la benedicció posterior de la Torre de Jesucrist el 10 de juny, ha explicat Xavier Martínez, el director general de la Junta Constructora, seran finançats íntegrament pels patrocinadors. Per evitar la imatge que s'exclou als ciutadans de peu, Martínez ha explicat també que la meitat dels convidats seran barcelonins.
20: A l'interior són 4.000 persones, de les quals 1.200 és gent de parròquia. La resta seran autoritats eclesiàstiques, autoritats civils i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona. A l'exterior, de les 4.000 persones, 3.000 seran ciutadans de Barcelona a través de les parròquies i 1.000 obeiran a compromisos, autoritats i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona.
19: Entre les grans xifres cal destacar també els entre 200 i 250 bisbes i cardenals que hi haurà a l'interior. Alguns d'ells concelebraran la missa i els 600 cantaires que hi participaran. El director general de la Junta Constructora no ha pogut precisar encara per on accedirà el Papa Lleó XIV al temple, però possiblement serà pel carrer Sardenya, ni si participarà al matí a l'ofrena floral que es preveu a la tomba de Gaudí, també a la basílica, en homenatge a l'arquitecte modernista.
10: De la cultura a Seny i Rauxa, l'arquitectura catalana dels últims 150 anys, des de la fundació de l'Escola d'Arquitectura del 1875 fins a l'actualitat. És la nova exposició que acaba d'obrir el Disseny Hub, que busca els trets diferencials del caràcter català a l'hora de definir l'arquitectura d'aquí, Agnès Batllà.
22: El que primer sorprèn a l'entrada a l'exposició és el color vermell intens de catifa, parets i il·luminació, que donen un caràcter íntim i trencador al contingut. Potser el color que millor defineix aquests dos conceptes tan genuïnament catalans, el Seny i la Rauxa. La mostra de fuig de lectures cronològiques i estilístiques i presenta les peces per simetries i antagonismes, sempre amb el binomi de Seny i Rauxa de fons. Joan Reig n'és el comissari.
23: Cap amunt o de l'eix visual cap a baix, intentant ensenyar una manera més arrauxada de fer arquitectura i una manera més assenyada de fer arquitectura. Aquesta contraposició ens dona mirades diferents i ens permet construir un relat sobre l'arquitectura dels últims 150 anys, distint del que faríem si ens ho miréssim de manera històrica o cronològica.
22: Parteix d'allò més petit i avança fins a les actuacions d'àmbit més ampli, des de l'habitació, la casa, la comunitat de veïns, els edificis, el carrer, la ciutat antiga i la moderna, i el territori. Com a peces més antigues, el Pla Cerdà i el Pla Rovira i Trias, els dos que es van presentar per l'Eixample de Barcelona, i que demostra que ni un és tan assenyat com pot semblar, ni l'altre tan arrauxat. A més de 500 peces, la mostra recull esbossos, plànols, maquetes, fotografies, amb obres d'artistes com Ramon Casas, Joaquim Sunyer, Pere Torner, Antoni Muntades o Fina Miralles. Un seny i una rauxa que defineix també a Gaudí, on tota innovació responia a una lògica molt pensada. En una seu, el The Hub, que a finals de juny acollirà el Congrés Mundial d'Arquitectes.
10: I avui marxem al ritme de Clara Peya.

actua aquest vespre a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona en el Marc Guitar Barcelona sota el braç Nuca, el seu darrer àlbum que va estrenar fa un mes on col·labora amb artistes com Rita Payés, en Andreu o El Niño de Elche en aquesta cançó.